Maria, oi sinna, mecca soia sinta e a mecca soia sinta, clauda d'erta cupe, chippi lauda d'erta, sinna teras nuia tov, sinna teras. Oi sinna lauda d'asca, oi